Sí. Bona tarda. I gràcies per venir. És el meu cumple. O sigui, moltes, moltes gràcies. Us arrepentireu d'haver vingut.